Bertram Ellis. Que els pets de màxim en rites i en sent que és del banc i tot cor de riaquer de córrer els pets de punt.